m'acou, xec atxafa. Mas anarà signat, i sent sigui l'un pot si xucampa. Hasta Luciana, que passeix, passeix, xalents, batanissa, per la